0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: make it worse. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatava.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: És que ho hauries de fer com a persona de classe treballadora.
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
3: Escoltes i cal.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: El dimarts 23 viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
2: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la revetlla amb ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Arriba als cinemes, viatja al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
1: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatja al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
3: Angie Ange!
4: Ho veus?
5: Okay.
4: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tant nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir, aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
9: Escoltes ICAT.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT. El dimarts 23 viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
2: Suena, dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb ICAT.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals. Okay,
1: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
1: Bon dia i bona hora. Engeguem aquest Sona Nou amb l'escena musical del país i avui parlant del country de Bruna Enfruns. I és que després d'una etapa decisiva a Austin, a Texas, on va entrar en contacte directe amb l'escena musical local, aquesta artista catalana presenta un disc que uneix country d'arrel, folk i cançó i que es titula Cabells del vent. A més, també tindrem un repàs al comiat de Pepet i Marieta, el duet d'Ivet Nadal i David Carabent i altres. I a més, us recomanarem també el darrer concert preliminar del Sona Nou que tindrà lloc dimarts que ve a Palma. A les vies de so i muntatge musical, Josep Maria Campillo, Lluís Gendrau, qui us parla. I engeguem parlant i escoltant l'estrena en solitari del bateria de Manel, Arnau Ballbé. Una llarga trajectòria, una quinzena d'anys al capdavant de Manel, i després que el grup s'ha aturat, ara arriba el nou treball en solitari d'Arnau Ballbé. Es presenta amb un senzill titulat Mentre el monstre i anuncia nou disc de cara al febrer del 27 i també concert el 2 d'abril del 27 a l'Apolo.

creus si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

contundent i molt bona pinta fa aquesta primera cançó, una carta de presentació del nou treball en solitari d'Arnau Ballbé, músic, compositor, productor i membre de Manel, amb una cançó que es diu Mentre el monstre, produïda per Chico, i que té una càrrega de sentit de l'humor, una mirada desacomplexada sobre l'entorn i sobre un mateix, i que és un retrat sobre l'art de l'escapisme quotidià, tot plegat amb aquest pop electrònic. També ha sorprès aquests dies una altra estrena, la que han fet conjuntament Joan Dausà i Mamaduixa, un tema que uneix els dos artistes, dedicant una lletra a Julieta i que forma part del disc Immortals del cantant de Sant Feliu de Llobregat. Joan Dausà i Mamaduixa canten Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Mollet, hem començat forts avui amb aquesta cançó fresca, alegre, festiva, una cançó d'estiu que era el tema amagat del darrer àlbum de Joan Dausà, Immortals, que va publicar ja fa un parell de mesos i que encara no s'havia descobert. Doncs bé, ja sabem que la comparteix amb Mama Duixa i sona d'aquesta manera.
1: Julieta, amb la teva germaneta.
2: Valentina, porta-lo, crele.
0: Vinga, la Julieta i la Valentina, i ara això ens porta la publicitat, el grup que va arribar a les semifinals a la darrera edició del Sona Nou, que acaba de presentar nova cançó. Es diu Sempre Així. El nou tema d'aquest quartet de Barcelona forma part d'aquest projecte acceleradora de Cases de la Música, el Mercat de Vic i la FIM de Vilaseca.

És un forat també a l'escena musical catalana, un projecte que va ser semifinalista del Sona Nou 2025 i que enguany avança cap al seu primer llarga durada amb aquests referents anglosaxons, estil intimista, melancòlic i també irònic. Un quartet de Barcelona liderat pel Bru Esteve. I qui també té cançó nova, acaba d'aparèixer fa molt pocs dies, és Alfred García, des del Prat de Llobregat. Això es diu Vino a buscar, i és un so contemporani amb guitarres elèctriques, capes electròniques i tot plegat amb una producció pensada per fer vibrar tant el cos com l'ànima. Vino a buscar.

Vine a buscar, sisplau, Alfred García, que fa aquesta oda a aquelles persones que et venen a buscar quan no saps el camí. Un missatge, diu, directe, sense filtres, amb detalls d'una història personal de fons d'aquest artista que connecta amb qualsevol que hagi necessitat o hagi estat aquest refugi. Que no em sap el camí. I més novetats encara, més estrenes, en aquest començament de programa, amb un duet d'Ivette Nadal, aquesta artista de Granollers que ja ha gravat 5 àlbums i ha publicat també 4 poemaris, avança cap a un nou disc que es dirà I així serà tot. Arribarà el mes de setembre i de moment ens avança un tema a duet amb David Carabent que es diu Som. Som dies, hores i llocs, som cels, núvols i flors, som llavis, somnis i acords.

Sempre especial i emocional l'hivern Nadal, juntament amb David Carabent, amb aquest som, parlant de ser desig. Un altre artista que també presenta, estrena just aquests dies, és Diana Moore. Ella és una barcelonina que té 28 anys i que ens acaba d'avançar Moviment Tabú, una oda, en aquest cas, al desig, a la fascinació i a les trobades prohibides.

0: Tabú de Diana Moore és un avançament del nou treball, un disc conceptual sobre l'amor, les expectatives i la identitat, que es dirà Destronada. I en aquest tema juga amb la iconografia religiosa i amb la idea de devoció emocional. Diana Moore és el nom artístic de Mireia Morera, una artista de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, cantant, actriu i compositora i també creadora de cançons com aquesta. Tabú. I qui diu que s'acomiada amb un últim disc, que és Pepet i Marieta, Josep Bordes, que és les Terres de l'Ebre, en concret, d'Ulldecona.
1: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar i ballar, riure se fa l'amor del carxofa. I quan estima no espera res a canvi, lo bon rotllo les surt gratis.
0: I de moment ho fa amb aquest tema que es diu La placeta de les iaies, la primera cançó d'aquest disc de comiat per celebrar 2 dècades de trajectòria.

0: la placeta de les iaies, Pepet i Marieta, Josep Bordes, al capdavant d'aquest projecte, en el que serà el seu últim disc, un disc que arribarà el mes de juliol i que hi haurà una recopilació de senzills que ha publicat en els últims anys i que no havia format part de cap disc, i també un parell de temes inèdits. Un d'aquests...
1: Tires l'últim dia i si pot ser per la tarda.
0: Doncs un d'aquests serà justament aquest tema. I en, encara una altra peça que també s'ha estrenat aquests últims dies, la signa un personatge que es diu Joanet del Poble Nou, que de fet darrere d'aquest Joanet del Poble Nou el que hi ha és Joan Oliver, que és un personatge, un cantant que porta molts anys al món de la música. Havia format part d'un grup que es deien Esplac i, a més, el seu pare, Dionís Oliver, va ser fundador de Melodrama, la banda que va acompanyar també el mític Cisa.
2: No sé

l'actor i cantant barceloní Joan Oliver és qui hi ha al darrere de Joanet del Poblenou, jugant a cançó d'autor, pop rock i lletres costumistes des del seu barri del Poblenou de Barcelona, i a més també germà de qui va formar Splac, Pau Oliver, i que a més han estat vinculats a projectes teatrals. I ara sí, tanquem el bloc de novetats amb una altra estrena. És Oriol Llinàs, més conegut com a Llini. Té just 20 anys, és de Tordera, a l'Alt Maresme, i presenta la seva proposta de música urbana. Lletres sinceres que parlen d'amor, d'amistat, de moments que marquen, i tot plegat amb una nova generació al capdavant. Això es diu Mai, Mai.

0: El disc de la setmana.
1: Us volem presentar a la Bruna Enfruns. Té 29 anys, és violinista i cantautora d'Osona, formada en violí clàssic, graduada a l'ESMUC l'any 2020, que va començar a desplaçar el seu instrument cap al terreny de la cançó d'autor i el country americà. I això va fer influenciada per artistes com, per exemple, Taylor Swift, Alan Jackson o Sierra Ferrell. I ara acaba de presentar el seu primer llarga durada, un disc que porta per títol Cabells al vent. I és un àlbum càlid i abocador, pensat tant per acompanyar un viatge per carretera com per deixar-se portar per l'energia del Two Step. I justament aquest so country és que acompanya aquest El viatge.

El viatge de Bruna en Frunz, que va començar el 2019 amb un EP que es deia Bruna's Color Garden, quatre cançons pròpies, que ja apuntaven cap al country pop i l'americana i que van acabar de definir el seu projecte. Al cap de dos anys se'n va anar a Austin, a Texas, i tot plegat, en contacte amb l'escena local, va acabar marcant la seva manera d'escriure i de produir. I així ha arribat aquest primer àlbum, Cabells al vent, un disc que és una carta de presentació. Ella explica que és honesta i lluminosa i que connecta les carreteres infinites dels Estats Units amb els paisatges i les emocions de casa nostra.

Amb l'Aleix Triadó, les guitarres i el Pere Lestir, el Roger Pi a la bateria, l'Arnau Torné al baix, l'Eduard Tamenos a l'harmònica que sentíem en aquest tema i l'Eduard Torné a la mandolina. Així sona aquest country de Bruna en Frunz, que ara s'enfronta a una nit d'estiu. Ho fa acompanyada d'una participada al Sona Nou, de Victòria Vilalta, una garrotxina que també col·labora en aquesta cançó, sense artificis ni capes de producció, directa, amb una sonoritat orgànica i guitarres acústiques, violí i una banda.

estiu, les nits que canta Bruna Enfruns, juntament amb Victòria Vilalta, en aquest àlbum que just acaba de presentar, country pop, country d'arrel, folk i americana, en un disc on hi ha cançons en anglès i també en català, com aquesta que escolteu i que veuen d'aquest country pop contemporani, de tradició americana, amb mirada personal i arrelada al territori. El resultat d'aquesta cantant de Sant Hipòlit de Llobregat, a Osona, és que està enamorada de Texas i que ens porta 11 cançons que tenen aquest element del country com a referència. Hi ha encara un altre tall, el que dona títol al disc, Cabells al vent.

0: Novetats de la setmana.
1: Us volem presentar a un artista que es diu Giada. És de Mataró i acaba de presentar la seva primera mixtape que fusiona música club, estètica del 2000 i identitat urbana. El disc assignat porta per títol Muñequita. Canta en català i en castellà i és l'imaginari Bratz d'aquestes nines americanes i, a més, amb la cultura pop del 2000 reinterpretada des de la cultura digital més actual.

Anita, parlant d'aquestes Bratz, les nines de moda, amb una producció de OK Not OK, que es mouen això, en el reggaeton old school, dancehall i pop urbà. Acaba de presentar el seu primer mixtape amb el segell de Lyrics. Ell és de Mataró i ben a prop, a Cabrils, hi trobem també els deliris d'una popstar. És Bubu348, Alexandra Vega, que presenta també 10 cançons amb el seu nou àlbum. Bubu348 presenta una de les cançons d'aquest seu debut, titulat Penjat.

0: Jo crec que...
1: Poc abans de Sant Joan encara van apareixent nous àlbums, com el que hem escoltat de la jove Giada, artista emergent de l'escena urbana, aquest cabrilenc que és Bubu 348, Alexandra Vega, i ara encara sentirem una altra proposta d'un duet anomenat Petit i Nuna, que són la Berta Garcia, la Nuna, i el Jordi Blanes, el Petit, dos músics que ja porten anys fent cançons dolces i també salades, una mena de col·lecció de les seves històries personals, i que ara han publicat el quart volum de les cançons salades. Després de passar per Formentera, el duet ha construït un repertori que es mou entre el jazz, el pop, el rock i el soul, i ara arriba aquest Camines. Camines.

I tanquem aquest bloc de novetats amb un artista que just aquesta setmana ens feia arribar el seu primer EP. És un avançament d'un àlbum d'estudi que arribarà el 2027. Ell es diu Samu, Samuel Suárez, i que hi ve des de l'Eixample de Barcelona. Fa una proposta entre synth-pop i synth-rock. I una de les cançons que ens ha fet arribar és aquesta, Inigualable. Tot just acaba de sortir del seu estudi particular, del seu home studio. Forma part d'un EP que ha titulat Així com Eclipsi Sensorial.

0: Estrenem la teva música.
1: El darrer concert preliminar del Sona Nou arribarà justament a la Revetlla de Sant Joan, aquest proper 23 de juny, al Teatre Mar i Terra de Palma. Allà reunirem els tres classificats de les Balears, que són Carol Hazas, Ulls Secs i Tabals, i que sonen d'aquesta manera. I la primera és Carol Hazas, des de Magalluf.

reivindicació de caire ecològic d'aquesta artista Carol Azas, parlant de Magalluf o Magaluf, com vulgueu, que és el nucli costaner de Calvià, a Mallorca, una de les candidates d'aquest Sona Nou 2026. I també una banda mallorquina, un trio de Sa Pobla, que fan rock alternatiu, que es diuen Ulls Secs, i que ens canten aquesta oda al rom.

Aquest artista que pujarà aquest dimarts que ve, 23 de juny, al Teatre Mar i Terra, serà una banda de Palma. Fan una fusió entre pop-rock i funk i es diuen Tabals. I esteu convidats, si voleu, a anar-hi a partir de 6:45 de la tarda a sonanou.cat. Podeu demanar les invitacions. I amb aquests Tabals tanquem avui el programa.

Tanquem edició. La setmana que ve tindrem més propostes emergents. Tanquem edició amb Josep Maria Campillo, les vies de ser i muntatge musical, i Lluís Andrau, qui us ha parlat. El so nou, iCat.

Ben motivats, hem començat aquesta hora amb el ritme d'aquest Girls Now de Mimi Webb, de les noves veus i més interessants del Firmament Pop. Dissabte 20 de juny, benvinguts a Icat Weekend. A ritme de batxata continua la cosa amb el Somiatruites i un Rajola.

Aluc i Càlid, preparats per fer grans onades aquest estiu amb el Dive Into Me. I més calmadet, de pulsacions a terra, Liquid Weekend. Jason Derulo amb el Sexy For Me. I just love to say it.

0: lloc. El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
2: Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb ICAT.
3: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
3: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
0: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Eufòria descontrolada amb Welcome to my party de John Dausà i més festa de la bona Liquid Weekend amb aquesta exclusiva cançó de Lady Gaga i Doechii, Runway.

Apostant Fort, dedicat per la nova etapa en solitari de l'excoer Kelly Saya, aportant so afrobeat als Països Catalans amb el Coco Xericoco. I marxem ara al Canadà per sentir una de les noves promeses que no para de créixer i emocionar-nos amb la seva música. Sofia Cámara.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc. Well, I tried to tell you fool, yes, I did, but I guess you didn't know.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el groove. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: ICAT Weekend.

cançó intensa i directa al cor, I Made You Love Me, Ariana Grande, altre cop donant-ho tot i més pels sentiments i ben tendres i sentimentals que ens posem ara compartint aquesta romàntica batxata dels Flash Screen.

0: El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la Revetlla amb ICAT.
2: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
3: I ara què?
2: L'Àlex.
4: Voleu jugar a billar?
2: I la Clover.
5: Oh, ho retiro tot.
2: Són espies de veritat.
6: Un, dos, tres, no hi estàs liat, aguantaré.
2: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

El rapés, Stop Cigaril, amb unes emocions funky que duren tot el dia, 24 hours. I anem avançant a l'Icat Weekend amb la Love Jubert i aquesta cançó que li porta bona sort, Amulet. Amulet.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el groove. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best.
7: Mama, m'encanta,
3: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
2: ICAT.

Olivia Rodrigo, una dona que té superàvit de talent i que ens ha fet tocar la glòria amb cançons com aquesta, Drop Dead, i potents ara, rescats de guitarra, Liquid Weekend, amb mans d'Hipnosi.

El positivisme i el talent inesgotable de Bruno Mars amb el celebrat Edge Smite. I 9 hora del dissabte que continua endavant l'Icat Weekend amb la fusta mallorquina de Maria Jaume.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
5: Heu follat.
4: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
5: Tens tota la vida per davant.
4: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
0: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Tyler i Zara Larsson, amb les veus ben combinades, enllaçant el ritme seductor d'aquest Shinir Aken, i bon xut d'energia ara positiva amb el so House, des de Noruega, de Bausa.

Dues dècades d'èxit i continuen els Adam Levine amb ganes de seguir omplint grans estadis. Maroon 5 amb l'Heroin. I més calmadet, de pulsacions, sentim el Liquid Weekend a Lola Young, l'autora del superhit Messi, atrapant-nos de nou amb aquest From Down Here.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, el millor R&B dels últims 30 anys, el pop negre més electrònic perquè sentiu el groove. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar a ICAT, la ràdio dels festivals.

La música des de Terres de Ponent de Neptú amb l'MC Fly i preparat ara per volar ben alt i ben lluny amb la nova promesa del pop i la Miller amb Stars Lullaby.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals.
3: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
4: Ho hem aconseguit!
5: Sí!
3: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
5: Visca! Visca!
3: Doraemon, ja disponible.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat. El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat.
2: Linkat.
0: A iCat.
2: A iCat.
0: iCat Weekend.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: El dimarts 23 viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena. Dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la revetlla amb ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I ai, Déu meu, però...
1: Escoltes, Icat.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: Okay, 3, 2, 1, it's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi.
3: Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
4: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafè en directe de 3 a 5 iCat.
1: I realment ho estem fent superbé.
0: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a iCat, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar a iCat. La ràdio dels festivals.

0: Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
3: I ara què?
2: L'Àlex.
4: Voleu jugar a billet?
2: I la Clover.
5: Ho retiro tot.
2: Són espies de veritat.
6: Un, dos, tres, noies, tal dia que guanyareu.
2: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
7: Escoltes i cats.

0: Escoltes ICAT.
1: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: El dimarts 23 viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
0: Viu la Revetlla amb ICAT.
2: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
6: Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: no sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
3: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
2: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
0: Escoltes, Icat.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no
1: pot...
0: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a iCat et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.
1: Pausa.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

Des de Mallorca, la proposta i la banda de Toni Mulet, els Amulet amb Xisc. I seguim aquí a l'ICAT Weekend en aquesta tarda del dissabte amb Sofia Càmara.

i Cat Weekend.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
1: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
2: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
0: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
2: Entrades a teatrepoliorama.com.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
5: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
6: Doraemon!
5: El teu gat còsmic torna a casa.
6: Ho hem aconseguit!
7: Sí!
5: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
6: Visca!
7: Visca!
5: Doraemon. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: A volar!
9: Escoltes, ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A iCat.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
0: Escolta, Zicat.

Recuperant el so disco del 70 gràcies a Tommy Ridgeman. La música també com a refugi per a les altes temperatures d'avui dissabte 20 de juny. Ara amb la proposta feta a casa dels Sodi. On amagar-se?

Aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

La música d'un parell que actualment ho estan petant, Catriel i Paco Amoroso. A partir de les 8 a ICAT seguirem els concerts del Sonar, però abans música de 31 Fam, Olivia Rodrigo, Dani Six i Iskid, i ara Wineta amb Busca.

0: aquest any viurem el Sónar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sónar iCat, la ràdio dels festivals.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
1: iCat. Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
7: I ara què?
1: L'Àlex.
8: Voleu jugar a bitllet?
1: I la Clover.
9: Oh, ho retiro tot.
1: Són espies de veritat.
10: Un, dos, tres, nois, esteu liats, aguantareu.
1: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes iCat.

0: El dimarts 23, viu la Revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena.
0: Viu la Revetlla amb ICAT. La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Pol Bordas, i d'un que de mica en mica va consolidant la seva carrera a casa nostra, a l'èxit més viral de Baby No Money.

La primera d'aquesta hora ha estat per Soc un Bohemio i en menys de 60 minuts ens plantem al sonar. Però abans també sonaran Bruno Mars, Els Amics de les Arts, David Bowie, Julieta o Calvin Harris.

0: Aquest any viurem el Sonar com si fos la primera vegada. Els dies 18, 19 i 20 de juny seguirem el festival en aquesta nova etapa a la Fira Gran Via. Dijous a partir de les 8 del vespre i divendres i dissabte a partir de les 9, actuacions, DJs i especials. A l'FM i a l'app segueix el Sonar iCat, la ràdio dels festivals. Ok,
1: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió per aterrar suaument a l'estiu. Ho farem amb la sofisticació de l'exòtica, aquest gènere ple de sons de la jungla, de vibràfons i bongos reverberants. També ho farem amb el pols de Leo Sidram, Ricky Lee Jones i Leon Redbone.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

El seu estil és inconfusible i tenen corda per estona amb aquesta nova cançó que ens avança el seu nou treball. Els Amics de les Arts i 24K Golden.

0: El dimarts 23 viu la revetlla de Sant Joan a ICAT. Edició especial d'ICAT Party. De 10 de la nit a 2 de la matinada. 4 hores de música per donar la benvinguda a l'estiu. Una nit a la fresca, amb coca, cava i la millor música festiva.
1: Se prendió el derroche y suena. Tú dale candela, ¿cómo va a ser de ninguna otra manera?
0: Viu la revetlla amb ICAT.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
3: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliqui? Si és el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
3: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur que
2: no. T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
3: Ara miraré els
2: horaris. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
5: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El K-pop està de moda gràcies a grups com els 80s. I en res, a partir de les 8 seguirem testicat el sonar. Però abans deixa'm que sonin les campanes amb Maria Jaume.

0: Escoltes ICAT.
1: Bona tarda, com esteu? Benvinguts a aquest tercer dia de transmissions especials ICAT des del Festival Sonar 2026. El meu nom és Josep Martín i avui hem tornat a preparar una tria d'alguns dels concerts del Sonar. Aquesta última jornada de festival comença ICAT amb la transmissió de l'actuació de Colleen Cosmo Murphy. Qui és? Doncs si busquem en el seu passat, hem de destacar els seus inicis als anys 80 a Nova York, als clubs de la ciutat, però també a la ràdio universitària WNY. Ella va ser la primera directora d'aquesta ràdio mítica i també és la creadora de Classic Album Sundays, una iniciativa d'escolta global i conjunta de discos clàssics, però també va inventar-se el Balearic Breakfast Show per donar sortida a la seva gran passió, el so balearic. I és que sí, les Balears donen nom a un subgènere musical amb unes arrels molt clares, les sessions de José Padilla per al Café del Mar. Però avui, Colleen Cosmo Murphy convertirà l'Hospitalet de Llobregat en un racó grisenc amb tota la calma i alhora també l'energia del downtempo i el chill-out. Tot seguit a ICAT des del Sonar 2026, Colleen Cosmo Murphy.

Després del so baleàric de Colleen Cosmo Murphy, aquesta programació especial dedicat des del Sonar 2026 continua amb Carlita, una artista turca, però amb vinculacions també estretes amb Itàlia. I la biografia de Carla Freiman, aquest és el seu nom real, passa també per Londres, on va estudiar violoncel clàssic, i Boston, on va començar a exercir de discjòquei. Té inquietuds molt diverses, i la prova és Senza Fine, una plataforma multidisciplinar d'art visual, moda i música. Musicalment, Carlita també veu de fons molt diferents. Hi ha un rerefons turc, podríem dir, de la psicodèlia turca, concretament, però també pot punxar folk, house, downtempo i tot el que pugui utilitzar per crear uns espectacles molt orgànics. Ja ha passat per festivals com Burning Man o Tomorrowland, però avui és el torn de Sonar. Tot seguit, iCat, des del Sonar 2026, Carlita.

Última parada ja en aquest seguit d'especials que ICAT us està oferint des del Sonar 2026 i ara és el torn d'una sessió a quatre mans, cara a cara o, com es diu en els àmbits de l'electrònica, B2B o back to back. Per una banda tenim el productor i DJ alemany Malugi. I sabeu com se'l coneix al circuit de DJs? Doncs com l'home més feliç de la música de ball, això és literal. I és que hi ha ingredients de pop a la música de Malugi, però també molta contundència. Ja ho veureu. Tot i que el que escoltareu en els pròxims minuts no és responsabilitat seva exclusivament, perquè durant una hora compartirà cabina amb Ben Wall, un productor dels Països Baixos també molt porós estilísticament i amb molta energia. Ho podrem comprovar de seguida, perquè tot seguit a ICAT, des del Sonar 2026, Malugi i Ben Wall.

0: you can talk that shit.
1: Thank you.

the beat. You gotta put it in.

0: Ben Wall, arribem al final d'aquests 3 dies de transmissions especials d'ICAT des del Festival Sonar. Han estat 3 dies de programes en directe, concerts i sessions de discjòquei que han fet ballar aquí, a l'Hospitalet de Llobregat, al públic i segur que també a casa vostra o des d'on ens esteu escoltant. Gràcies per ser-hi, també gràcies a tot l'equip tècnic i de producció que ha fet possible totes aquestes transmissions. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Fins una altra.
1: Escoltes i cal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nadar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.